bianca, Coi Anubis, la marca, Coi Anubis, aquest paret segur, aquest paret segur, en l'espalda d'un esclavo.